0: Escoltes Ona Vitlla, 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem de matemàtiques.

0: Avui parlarem de matemàtiques amb la doctora Marta Casanellas, professora catedràtica del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. És llicenciada i doctorada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Ha fet estades de recerca a la University of California amb una beca Fulbright i més recentment a Biomathematics Research Center a Nova Zelanda. Doctora Casanellas, benvinguda a Cites de Ciències.
1: Bona tarda.
0: Un plaer i un honor que ens acompanyi al programa d'avui.
1: Moltes gràcies.
0: El programa, com dèiem al principi, amb la doctora Casanellas, avui parlarem de matemàtiques i concretament parlarem de la seva línia de recerca. Doctora Casanellas, per entrar en matèria, ens podria explicar breument què és la reconstrucció filogenètica i per què és important en la ciència actual?
1: Bueno, primer de tot, molt agraïda per la invitació i que agafeu un programa de ciències que...
0: Al contrari, moltes gràcies.
1: No, és molt agraït. Per què és important la reconstrucció filogenètica? És una part de la biologia que intenta reconstruir la història evolutiva de les espècies que viuen actualment en el planeta. Per què és important en aquests moments? No només pel fet d'intentar entendre la natura, sinó també, per exemple, per poder saber d'on va venir el virus de la Covid, quan es seqüencia aquest virus en els humans a Wuhan, el primer cop que es va trobar, s'ha d'intentar saber a quins altres virus que poden tenir altres animals s'assembla per poder intentar trobar vacunes i maneres que els altres animals han aconseguit sobreviure o conviure amb aquest virus, doncs s'ha de saber a quines seqüències de virus és més propera. I llavors es van seqüenciar, per exemple, els virus que estaven convivint, els coronavirus que tenien els ratpenats, els pangolins, els gats, gossos, etc. I d'aquesta manera es va poder determinar que el virus més proper era el que es trobaven en els ratpenats, no? Això és el que sembla en aquests moments. És a dir, la reconstrucció filogenètica no és només, no és només el saber per saber, no? Sinó que avui en dia és important fins i tot per traçabilitat de cèl·lules cancerígenes o en altres camps.
0: Uh-huh. I com es representa matemàticament l'evolució d'aquestes espècies o d'aquests models?
1: Doncs va ser Darwin ja qui va representar aquesta evolució en un arbre que es diu un arbre filogenètic, que en l'arrel de l'arbre hi posem el que representa l'ancestre comú a totes les espècies que estem representant en l'arbre. A les fulles de l'arbre hi posaríem les espècies actuals, les que veiem avui en dia en el planeta. I cada branca de l'arbre representa un procés evolutiu, no? Una quantitat de mutacions, per exemple. En cada nus de l'arbre, on es divideix en dues branques, significa que una espècie va donar lloc a altres dues espècies. I així successivament, no? anem diversificant o ramificant l'arbre i, per tant, creant noves espècies. Algunes s'han quedat pel camí, no són espècies que ja s'han extingit, i avui en dia en veiem unes quantes d'aquestes. Llavors, l'objectiu seria, a partir del que observem avui en dia, saber determinar com s'ha produït l'evolució, no? Quins grups d'espècies són més propers entre ells, no? A quina espècie ens assemblen més...
0: I és tot això el que aquests arbres ens expliquen sobre la història de la vida? Quines espècies s'han extingit?
1: Sí, quines han evolucionat més ràpid, també quines espècies semblen més entre elles. Avui en dia, fins i tot, ja no parlem només d'arbres, sinó de xarxes, perquè hi ha processos d'hibridació o de transferència de gens, etc. I les coses és més complex, tot és una mica més complex que el que es proposa en un inici amb un arbre filogenètic, o sigui, la naturalesa, evidentment, això són models ja matemàtics, de fet, però la naturalesa normalment és més complexa que això, eh?
0: Uh-huh. I quines són les principals dificultats a l'hora de reconstruir tots aquests arbres a partir de dades reals?
1: Mira, a partir de dades, avui en dia es fa servir el genoma d'aquestes espècies que trobem en el planeta, no? El genoma o part del genoma, uns gens, etc. Que, de fet, el que vol dir és que es fa servir les molècules d'ADN d'aquests genomes i aquestes molècules... les podem representar, de fet, amb una paraula en quatre lletres, A, C, G, I, T, que són adenina, citosina, guanina i timina, que són els quatre nucleòtids que formen l'ADN. I, per tant, com que la molècula d'ADN té una estructura de doble hèlix, i només cal llegir una de les dues cadenes de la molècula, i amb això seria com una paraula de saber dir en quin ordre estan aquests nucleòtids en cada espècie. No tots tenim exactament, no tota la població d'una espècie té exactament el mateix genoma, però quasi. I amb aquestes dades, que és el que tenim avui en dia, el que ens interessaria saber és els nostres ancestres, o sigui, com s'assemblen les seqüències de l'humà amb el ximpancé, amb el goril·la, etc., per saber quines són més properes i com han evolucionat en grups d'espècies, no? O sigui, els humans i els goril·les es van separar primer de la resta de primats, o els humans i els ximpancés, o no, quina ha sigut la possible història evolutiva. I per poder fer això, el que es fa és modelitzar aquestes mutacions en el genoma. És a dir, en aquestes lletres, aquests nucleòtids, A, C, G i T's, s'han produït mutacions, s'han produït canvis, i en certes parts del genoma són canvis aleatoris. Llavors, el que es fa aquí és posar uns paràmetres de la probabilitat de que un nucleòtid muti a un altre. Que, evidentment, no sabem quins valors eren aquestes probabilitats, quins valors tenien en els nostres ancestres. No ho podem saber. Això són paràmetres d'un model matemàtic amb molts paràmetres que es poden intentar inferir o es pot intentar fer altres coses. Uh-huh. Potser més intel·ligents que inferir els paràmetres, és a dir, intentar-los estimar o intentar utilitzar una mica la geometria d'aquest model a veure què ens pot dir.
0: Tota aquesta modelització que m'està explicant ara, fins quin punt els resultats depenen d'aquest model que s'utilitza?
1: Doncs depenen bastant d'aquest model que s'utilitza. Què passa? Que si tu tens limitacions computacionals, com les que tenim avui en dia, tot i que m'avança moltíssim, el que acabes fent és simplificar els models. És a dir, utilitzes models on, per exemple, la probabilitat de no mutació sigui un paràmetre i la probabilitat de mutació sigui un altre, independentment de quin nucleòtid estiguem parlant. Això és simplificar el model. Està demostrat que si tu, en certes dades, si tu utilitzes un model o un altre més complex o un altre més simple, pots obtenir resultats diferents. És a dir, l'arbre que intentes reconstruir no és el mateix, i com que no sabem quin és l'arbre correcte, no? Perquè només la naturalesa ho sap, doncs es tracta d'intentar, amb dades simulades i sota uns models, saber quins mètodes et reconstrueixen l'arbre més fiabilitat amb models prou complexos per intentar mimificar una mica la natura.
0: Uh-huh. Doctora Casanellas, vostè a la seva recerca introdueix eines de geometria i d'àlgebra. Com arriben aquestes disciplines a un camp aparentment biològic?
1: Mira, doncs arriben de no fa gaires anys, ja fa 20 anys o així, que ara ja són uns quants, però històricament sempre ha sigut la part més de matemàtica aplicada, la que s'ha aplicat a física, biologia, etc. Però des de fa això uns 20 anys arriben aquestes noves disciplines, aquestes noves àrees de la matemàtica a la biologia, perquè de fet aquests models estadístics que t'estava descrivint una mica amb aquestes probabilitats, etc., es poden veure com a models, el que diem nosaltres, algebraics, és a dir, la manera de passar d'aquests paràmetres a les observacions que tenim dels genomes dona lloc a una expressió polinomial. Això dels polinomis, no?, que hem sentit a parlar a vegades. Per exemple, poso un exemple de què seria. Jo originalment, a la meva tesi doctoral, la vaig fer en geometria algebraica. La geometria algebraica és una part de les matemàtiques que estudia el conjunt de solucions d'equacions donades per polinomis. Per exemple, si jo dono una recta en el pla amb coordenades x i y, doncs x més y igual a 2, això és una equació de grau 1, és un polinomi de grau 1 molt senzillet lineal, i el conjunt de solucions és tota la recta. Podria també donar un sistema de dues equacions amb dues incògnites i el conjunt de solucions que fos un punt, per exemple. Doncs això són varietats o conjunts que estudiem en geometria algebraica. Com més equacions i més variables, doncs més complex és el tema, no? Hi ha més dimensions. El que passa amb aquests models probabilístics de mutació de nucleòtids en un arbre filogenètic és que donen lloc a conjunts de solucions d'equacions polinomials. Llavors, amb les eines de geometria i d'àlgebra, podem dir als biòlegs si les dades que han observat estan més a prop de complir unes equacions o unes altres equacions.
0: O sigui que des de fa uns 20 anys, o potser una miqueta menys, treballeu conjuntament amb els biòlegs.
1: Ho intentem. Sí, a vegades més, a vegades menys. El problema és que Primera, entendre's entre diferents disciplines, entre biologia i matemàtiques, no és gens fàcil. És a dir...
0: És pel llenguatge que s'utilitza a cada camp o...?
1: Un és pel llenguatge, per exemple. Jo ja he mencionat aquí polinomis i ja m'he trobat a vegades que algun biòleg em diu, perdona, recorda'm que era un polinomi, i clar, si haig de partir, no?, haig d'anar enrere i partir una mica des de la base, costa que em puguin entendre. I crec que som els matemàtics els que hem de fer un esforç perquè ens entenguin ells. Perdona, és al revés. Som els matemàtics que hem de fer un esforç per entendre'ls a ells, perquè ells és bastant difícil que al nivell de matemàtiques que fem en recerca ens puguin entendre. Llavors, els matemàtics hem de fer aquest esforç d'entendre quins són els problemes dels biòlegs, no? I sempre anem un pas enrere, perquè ells tenen uns problemes, ells es busquen unes solucions aproximades i tiren milles. I nosaltres, jo quan he entès el problema que tenen, dic, ah, mira, doncs vaig a demostrar que aquest problema té solució. I m'estic 2 anys per demostrar que té solució. Quan ells ja han aproximat la solució, ja l'han trobat. Sí, treballem amb biòlegs, però sempre anem un pas enrere i anem ratificant segurament que el que estan fent és correcte.
0: I segurament d'una manera molt més sòlida, sí. I comprovat d'una manera molt més robusta.
1: Exacte,
0: no?
1: Però ells ja ho estan fent servir. Llavors nosaltres anem allà i els diem, doncs mira, sí, aquest model que has proposat, que has augmentat el nombre de paràmetres i etcètera, és un model en el que sí que pots recuperar els paràmetres, perquè a vegades també passa que sobreparametritzes el model, no? Dius, vaig a fer un model molt complex, i vas posant paràmetres i paràmetres, i al final estàs sobreparametritzant i no pots estimar els paràmetres, no pots deduir quins eren a partir de les teves dades perquè n'has posat masses. Doncs nosaltres el que fem és aquest tipus de demostracions o de resultats, a dir, no, si aquest model està bé. I després l'altra cosa que intentem fer és proporcionar nous mètodes de reconstrucció filogenètica, és a dir, intentar que no hagin d'estimar paràmetres, per exemple, sinó estudiant la geometria d'aquests models, poder-los dir, doncs, mira, aquestes dades que tens estan més a prop d'aquest arbre filogenètic o d'aquest altre, etc.
0: Ara que hem parlat d'això, què són els invariants filogenètics i per què són útils?
1: Mira, els invariants filogenètics és un nom que van donar els biòlegs a unes equacions polinomials. Nosaltres, els matemàtics, els diem d'una altra manera, són elements d'un ideal, però en filogenètica, biòlegs Cavender i Felsenstein, en els anys 80, van veure que hi havia unes equacions que satisfeien les probabilitats observades en arbres filogenètics, probabilitats de que un nucleòtid, el nucleòtid, per exemple, la citosina, la veiéssim en una fulla de l'arbre i en la fulla que forma, que és la seva fulla germana, diguéssim, que forma una cirera amb ella, la probabilitat d'observar una citosina aquí i a la seva fulla germana i una guanina en un altre lloc de l'arbre, aquesta probabilitat és igual a suma d'unes altres probabilitats o un producte d'unes altres probabilitats. Doncs aquestes igualtats entre observacions o probabilitats d'observar és el que s'anomenen invariants filogenètics. I no són res més que expressions polinomials o igualtats polinomials en el sentit, per exemple, que dèiem abans de la recta, no? La recta, el conjunt de solucions o el conjunt de punts d'una recta satisfeien la igualtat x més y igual a 2. En aquest cas, les variables no són x i y, són unes probabilitats, però és igual, satisfan un mateix tipus d'equació.
0: I serveixen per això, per calcular probabilitats?
1: Sí, o si més no, quan jo sé totes les equacions satisfetes per aquestes probabilitats, puc dir, doncs, si tu generessis unes dades en aquest arbre filogenètic sota aquest model, tindries un punt o unes variables que compleixen totes aquestes equacions. Si, en canvi, les haguessis generat en un altre arbre, és a dir, en unes altres relacions ancestrals entre les espècies, complirien unes altres equacions. Per tant, jo quan tinc una observació donada, un genoma donat, puc dir, ostres, està més a prop de complir aquestes equacions o de complir aquestes altres. Exactament no les compleixen mai, perquè per això estem treballant amb models i la naturalesa no encaixa exactament amb un model, sinó que s'aproxima. Però si ho hem aproximat bé, si hem donat un model i un arbre filogenètic prou bo, doncs les nostres dades seran properes a complir aquelles equacions. Per exemple, si tu volguessis la primera varietat algebraica que no sigui una recta seria una circumferència de radi 1. En el pla, no? Tens dues variables, dues coordenades, la X i la Y, i tots els punts d'una circumferència de radi 1 compleixen X quadrat més Y quadrat igual a 1, perquè són punts a distància 1 del centre, que l'estic suposant que és el 0, el punt 0, 0. Doncs aquesta equació algebraica, X quadrat més Y quadrat igual a 1, jo, amb les meves dades reals, tindria un punt que no compliria exactament X quadrat més Y quadrat igual a 1, però estaria prou proper a complir igual a 1.
0: Uh-huh. Ara havíem parlat de tècniques geomètriques. Quins avantatges ofereixen respecte als mètodes més clàssics en la filogènia?
1: L'avantatge que veiem nosaltres és que no hem d'estimar els paràmetres. Torno a posar l'exemple aquest de la circumferència. Si jo tinc un punt que compleix que x quadrat més y quadrat és proper a 1, ja sabré dir que està proper a la circumferència. No necessito saber quin és l'angle d'aquest punt proper. Estimar l'angle del punt més proper en un donat a una circumferència seria com estimar els paràmetres. Quan tenim models molt complexos, que són els que millor modelitzen la naturalesa, el que fan els mètodes habitualment, per exemple, un mètode màxim de versemblança, que són molt utilitzats en totes les ciències, de fet, estimaria els paràmetres, intentaria estimar els paràmetres. Com més complex és el model, més paràmetres tens i més fàcil és que tinguis poca fiabilitat en l'estimació d'aquests paràmetres i que tinguis problemes computacionals, evidentment. I el que intentem fer nosaltres és intentar determinar quina és l'estructura de l'arbre filogenètic, és a dir, quins processos d'especiació hi ha hagut, quina és la forma de l'arbre, sense estimar aquests paràmetres, només dient quines serien les equacions que complirien.
0: Uh-huh. En la seva recerca, doctora Casanellas, també aborda la selecció de models. Per què és un problema difícil i com s'hi contribueix des de les matemàtiques?
1: Bueno, és un problema difícil des del meu punt de vista perquè, com s'ha fet fins ara, i com encara es fa, per mi és com un argument circular, com un peix que es mossega la cua. Com un gos que es mossega la cua, perdona'm. M'he anat amb la traducció a l'anglès, que ho fan amb peixos en lloc de gossos.
0: S'entès igual, s'entès igual.
1: És un gos que es mossega
0: la cua. No pateixi.
1: A veure, quan tenen unes dades de genomes, el que fan és, primer donen un arbre filogenètic amb un model, segurament amb el més simple, agafes el model més simple i dones un arbre filogenètic. A partir d'aquell arbre filogenètic proposen diferents models de substitució de nucleòtids. Ja, com he comentat abans, podríem assumir que són o models molt simples, que ara només hi ha una probabilitat d'una mutació i una de mutació, o puc donar diferents valors segons quin nucleòtid estiguem parlant o quina posició del genoma estiguem parlant. Es poden complicar molt els models. Doncs, un cop tenen un arbre filogenètic que han inferit a partir de les dades, proposen diferents models en allà i miren quin és el model que millor encaixa amb les dades. I a partir d'aquest model reconstrueixen l'arbre filogenètic sota aquest model, que ja hem mencionat abans que diferents models podien donar lloc a diferents arbres. Per tant, per mi és com un argument circular, no m'acaba d'agradar. Llavors, el que intentem fer nosaltres també és dir, bueno, tu tens unes dades, segons quin model tinguis, independentment d'en quin arbre l'estiguis mirant, puc donar-te unes equacions que haurien de satisfer les teves dades sota cada model. I determinant aquestes equacions, sí que podem dir doncs, que les teves dades encaixen millor amb un model o un altre, independentment de quin arbre filogenètic els hi hagi donat lloc. No? Uh-huh. Això seria l'ideal, tampoc no és que aconseguim fer-ho, perquè sempre cal una mica d'estadística i cal més coses.
0: Vostè també tracta mescles de models evolutius. Què vol dir això exactament i com es plantegen?
1: Bueno, les mescles o barreges són de distribucions, vindrien a representar que part del genoma pot haver evolucionat segons un arbre filogenètic i unes raons de mutació, unes velocitats de mutació, i part del genoma amb unes altres, per exemple. I aquí estaríem com barrejant seqüències, una que ve d'un arbre filogenètic, una que ve d'un altre arbre filogenètic amb uns altres paràmetres. És una barreja de distribucions, diguéssim. Un cas particular són, per exemple, les xarxes filogenètiques. Quan ja no tenim un arbre, sinó que tenim espècies en arbres que poden haver heredat informació d'una branca i d'una altra branca, i llavors allà es crea una xarxa, com això, un procés d'hibridació, no? que tenim un híbrid que ve d'un llinatge i d'un altre, o un procés de transferència d'informació d'un llinatge cap a un altre. Doncs aquí hi ha xarxes filogenètiques, que són un cas particular de les mescles.
0: O sigui, ara, actualment, els professionals esteu parlant de xarxes? Més, és el concepte amb el que més utilitzeu?
1: Sí, sí, des del punt de vista matemàtic estem començant a treballar amb les xarxes i estem intentant determinar el que comentàvem abans, quines xarxes podríem considerar per tal que els paràmetres siguin identificables, és a dir, que es pugui fer una bona inferència amb aquests models i que no, perquè tu de xarxes pots començar a considerar coses molt complexes, com posar més i més i més arestes en un arbre per fer una xarxa, i potser llavors el que no pots fer és recuperar els paràmetres, no? Llavors, si els biòlegs volen fer inferència amb això, hem de dir, no, vigileu, podem considerar aquest tipus de xarxes i no aquest altre, per exemple. Ara, matemàticament, sí que estem treballant bastant en això. I en biologia, també en certs camps, o en certes àrees, per certs estudis, et diria que també.
0: Doctora Casanellas, en alguns treballs vostè ha comentat que la geometria algebraica pot ajudar a fer els algoritmes més eficients. Com es tradueix això a la pràctica?
1: Doncs, per exemple, hi ha un problema que és el que dèiem abans d'intentar inferir els paràmetres. No és estrictament només aquest problema, sinó que si tu tens 20 espècies, per exemple, i vols intentar saber quin és l'arbre filogenètic que ha donat lloc a aquestes 20 espècies, ni que jo posés un model molt senzill, hauria de mirar tots els arbres possibles d'aquestes 20 espècies. D'arbres possibles de 20 espècies, ara no sé dir-te quan hi ha, però n'hi ha de l'ordre de 10 a la 80, que això és més, és un nombre més gran que el nombre de protons de l'univers. Per tant, això no es pot fer, ni amb intel·ligència artificial, ni amb res. És inviable.
0: Ni en un futur?
1: En un futur, no sé, mira, la computació quàntica potser més a saber, però en aquests moments jo no ho veig possible. Llavors, el que sí que estaria bé és que amb altres mètodes que no siguin estimació de paràmetres i haver de comprovar exhaustivament tots els arbres, intentar dir, doncs, tens les teves dades, mira't només aquest grup d'arbres, no? I ja baixar una mica el nombre d'arbres que t'has de mirar, o segur que hi ha aquest grup d'espècies que està separat d'aquest altre grup d'espècies, per tant, ja anem-ho a reconstruir amb grupets i seria algú més viable.
0: I més assequible, no? Potser. Doctora Casanellas, actualment, com es troba aquest camp de recerca? En quin punt estan, hi ha consensos, hi ha moltes qüestions obertes? Com està la seva àrea?
1: Jo diria que està bastant activa. Sí, és una àrea bastant activa. Estem dintre dels matemàtics, hi ha gent d'àlgebra i geometria, molta gent de combinatòria també, que utilitzem, de fet, eines una mica diferents, i tots intentant donar resposta als problemes biològics. El que em falta una mica és poder estar més en contacte amb biòlegs. Uh-huh. El que intentem fer nosaltres en el nostre grup de recerca sempre és fem el desenvolupament teòric. Sempre
0: fem una crida des d'aquí a biòlegs interessats.
1: No, i vull dir que no és fàcil col·laborar perquè tenim un llenguatge diferent, eh? Però el que intentem sempre fer és el desenvolupament teòric, després intentem produir un programa, és a dir, implementem el mètode que haguem dissenyat, l'implementem nosaltres amb un llenguatge que puguin utilitzar els biòlegs, perquè en la part teòrica no n'hi ha prou, cal implementar-ho. Ells no ho voldrien implementar, però el que necessitem és demostrar que aquest mètode funciona. I funciona, per nosaltres demostrar-ho és simulem dades i veiem que el mètode funciona millor que altres. Però pels biòlegs sempre és important que ho demostrem amb dades reals, també. Llavors, el que fem és utilitzar dades reals que han utilitzat ells en publicacions, en revistes, no? I en aquest sentit col·laborem amb ells a demanar passeu-nos unes dades amb què puguem demostrar si aquest mètode funciona o no funciona.
0: Uh-huh. I actualment, quines creu que són les línies futures que considera més prometedores en els propers anys?
1: Doncs, d'una banda, treballar amb xarxes filogenètiques i intentar establir això, intentar determinar invariants filogenètics per a aquestes xarxes i poder donar mètodes als biòlegs que realment es puguin implementar amb els ordinadors actuals o en els futurs i que puguin tractar arbre amb més espècies, no? I amb més fiabilitat, bàsicament, perquè ells ja tracten amb molts, amb grans quantitats d'espècies alhora, però a vegades el que no sabem és quina fiabilitat tenen aquests mètodes. I d'altra banda, per exemple, el que nosaltres estem ara treballant en el nostre grup de recerca és intentar poder fer l'anàleg que hem fet fins ara, però amb models de substitució o de mutació d'aminoàcids en lloc de nucleòtids, perquè moltes de les dades que usen els biòlegs és en proteïnes, no? I de fet, són com dades més robustes. Per tant, tot el que es fa en filogenètica es pot fer també amb dades de proteïnes, i les proteïnes estan formades per aminoàcids en lloc de nucleòtids. Hi ha 20 aminoàcids en lloc de 4 nucleòtids, i per tant aquests models de mutació tenen molts més paràmetres. I llavors el que es fa en biologia computacional és simplificar radicalment el model perquè hi ha massa paràmetres. Amb aquestes eines que parlàvem del món de la geometria i l'àlgebra, com que no hem d'estimar paràmetres, podem considerar aquests models més complexos de substitució d'aminoàcids i poder donar nous mètodes de reconstrucció als biòlegs una mica més fiables en el cas d'aminoàcids. Sí.
0: Doctora Casanellas, farem una petita pausa, beurem una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Doctora Casanellas, com ha estat la seva experiència personal com a dona matemàtica? Ens agradaria que ens expliqués una miqueta com va ser la seva experiència personal en aquest camp i també com veu el paper de la dona investigadora en les matemàtiques.
1: Bueno, això són moltes preguntes en una, però la meva experiència personal com a molt positiva la veig, és a dir, m'ho he passat molt bé, com a matemàtica i com a dona matemàtica també. També haig de dir que he rebut molt suport i que l'agraeixo moltíssim, suport de professors i de companys de feina, homes, que crec que ajuda molt a que et donin una empenta i et diguin, ei, tu pots, no? O per exemple, un company meu de carrera, no?, que em deia, ostres, Marta, és que si no fas tu el doctorat, qui el farà? Dic, ah, val, doncs l'haig de fer, doncs, val. O un professor que primer de carrera em va cridar i em va dir, has tret un notable, però és que jo crec que tu hauries de treure un excel·lent. Dic, carai, quina confiança en mi, no?, que m'hagin donat confiança companys i...
0: I mentors, també?
1: Mentors, també, a nivell de, per exemple, en el meu grup de recerca, quan vaig denunciar que canviava de tema i que em passava a fer coses de biologia, em van donar molt suport i gent que m'ha demanat per fer conferències, etc. O sigui que molt bé, una experiència molt positiva. Sí que és veritat que bueno, també m'he trobat amb les dificultats, no?, de, per exemple, arribar al meu primer congrés quan feia el doctorat i ser l'única dona. Coses d'aquest tipus que et trobes en un món d'homes, sobretot amb la geometria algebraica, que era un camp, o encara és un camp, molt, molt d'homes, els camps aquests més interdisciplinars hi ha més dones. Uh-huh.
0: I al llarg de la seva trajectòria ha percebut situacions d'estigmatització o biaixos de gènere?
1: Bueno, n'he percebut alguns, sí, en algun moment, sí, però, a veure, me n'he donat més dels biaixos inconscients després, és a dir, no han sigut tan explícits, no, els biaixos que m'he trobat, sinó que al llarg de la carrera acadèmica sí que m'he anat adonant de que les dones no tenim les mateixes oportunitats que els homes en la carrera acadèmica. Cosa que jo, no, quan era jove, no ho sabia, no? I em pensava que això era una carrera de mèrits, no?, la meritocràcia que tant ens omplim la boca, i després te n'adones que no és ben bé així.
0: Uh-huh. Explica'm una miqueta, què va percebre?
1: En quins temes, no?, m'he trobat. Un tema molt objectiu per mi, que aquest ja no és subjectiu, sinó que és molt objectiu, és en el moment de la maternitat. Que... quan tu tens una criatura i l'estàs fent lactància materna, no pots anar de congressos, si no pots anar a algun congressos perds visibilitat, has hagut de renunciar a una conferència plenària en un congrés que t'hagués pogut donar molta visibilitat, per tant, perds nombre de cites, perds impacte en la teva recerca.
0: Baixa l'índex, no?, d'impacte.
1: Exacte.
0: Segurament.
1: Tens un estudiant de doctorat que la deixes d'atendre durant mig any, segons tot un seguit de coses que deixes d'estar allà, no? I amb recerca, deixar d'estar allà és perdre molt el ritme, moltíssim.
0: I diria que la maternitat és la principal barrera de les dones en la carrera acadèmica en les matemàtiques?
1: Jo, per mi, és la principal barrera objectiva, no? Després n'hi ha d'altres, potser que hi ha qui ho discuteix més, però per mi aquesta és la que es pot intentar redreçar primer, no? De proposar mesures per dir, fem una mica millor perquè les dones no es trobin amb aquest inconvenient, que evidentment els pares, no?, la paternitat també s'hi troben, però l'alletament és només matern, no? I llavors hi ha una petita diferència entre aquests.
0: Uh-huh. Està clar. Fa uns programes enrere parlàvem també amb una investigadora de visió per computador que entren moltes noies a estudiar la carrera, però a mesura que passen els cursos es van perdent aquestes noies pel camí. No sé si en el cas de les matemàtiques també passa el mateix cas, que poden potser entrar en un 50% o fins i tot un 60-70% de noies, però que any rere any van fugint, diguéssim, de la carrera. Què passa en matemàtiques?
1: Mira, en matemàtiques, aquest efecte tisora, no, que es diu, passa exactament igual. El problema ara, jo quan vaig començar a estudiar érem el 50% de noies i 50% de nois, el problema és que ara estem al 30%.
0: Noies.
1: De noies.
0: Actualment, 2026, 2027.
1: En els últims 20 anys, hem anat baixant, hem anat baixant molt. Hi ha molts factors, segurament, que intervenen, però és una llàstima, però estem al 30%, més o menys.
0: I què creu que han estat els factors que han fet que aquest percentatge baixi d'aquesta manera?
1: Doncs, a veure, segurament hi ha molts. Un dels que es diu més és que quan s'ha vist que les matemàtiques, l'única... Abans es pensava que l'única sortida que tenien era en l'ensenyament secundari, no? I des dels 2000, les sortides en matemàtiques són moltíssimes. No hi ha cap matemàtica a l'atur, no? I sortides molt interessants.
0: I a més van molt buscats.
1: Exacte, van molt buscats i cobren molts diners. I això ha fet que doncs, els homes es comencessin a interessar també. I a vegades les dones, quan veuen que hi ha més nois, o les noies, quan veuen que hi ha més nois interessats, potser es comencen a tirar enrere, no? I veure que aquest estigma que tenim a sobre de que les dones no són prou bones en matemàtiques i que aquest el tenim des de la primària, no? Hi ha estudis que demostren que el professorat no es comporta de la mateixa manera amb nois que amb noies en matemàtiques. I en aquell moment hormonal, no? De l'explosió hormonal de l'adolescència, que a les noies les fan patitir una mica en el sentit de dir potser no sóc jo prou bona, aquest que sembla ser que en sap tant de matemàtiques potser sí que és millor que vagi ell, no, a fer-les. De fet, hi ha estudis, fer una companya meva d'un institut d'Eivissa, que les noies normalment treuen més bones notes que els nois en matemàtiques a l'institut.
0: I en general, però, en totes les...
1: En general, en tot, però en matemàtiques també. Uh-huh. Però en canvi, quan els hi pregunten, ets bona en matemàtiques? La resposta entre nois i noies és molt diferent. Hi ha molts més nois que es creuen bons en matemàtiques, tot i que no treuen tan bones notes que no pas les noies. És a dir...
0: Sí, tenen l'autopercepció molt més elevada, diguem, que les noies.
1: Sí. Aquest seria un factor, no? Que en el moment de fer la tria també les noies són molt més pluridisciplinars, no? Poden ser molt bones fent una redacció o passar-s'ho molt bé amb temes de lletres i també ser molt bones en química o en matemàtiques. I en el moment de fer la tria, que ara hi ha tercer d'ESO, han de començar a escollir quines optatives fan a quart d'ESO, és un moment... És molt d'hora.
0: Uh-huh. Massa aviat?
1: Massa aviat, sembla ser.
0: I això que em comentava, que ja a primària ja comença a haver-hi com una diferenciació de gènere per part del professorat de matemàtiques, què podríem fer aquí?
1: Bueno, ser una mica conscient, perquè són viatges totalment inconscients. No és que el professorat ho vulgui fer així, és que és el que es vist a la societat es transmeten allà. I segurament si en fóssim més conscients, intentar potenciar això que t'he dit jo abans, ostres, mira, va haver-hi un professor que em va dir... Hauries de treure un excel·lent. Aquest petit suport que et van dient, ei, tu ets bona.
0: Fer-ho. Això la va motivar en el seu cas?
1: A mi sí. Em va ajudar, no? De dir, ostres, carai, algú que creu en mi, no? Doncs des de petits, ja no només potenciant els nois i els fan anar a les Olimpiades, les matemàtiques, i els fan anar no sé on, potencieu les noies, no? Intentar ser molt conscients de que les noies necessiten més empenta que els nois per poder fer matemàtiques. I de fet també necessiten referents, segurament, no? Això és l'altre problema.
0: Ara li volia preguntar, vostè ha trobat a faltar referents femenins durant la seva formació o sobretot a l'inici de la seva carrera matemàtica?
1: Bueno, jo tinc molta sort perquè la meva àvia era matemàtica. Va estudiar.
0: Com es deia?
1: Maria Bassols. Va estudiar als anys 30, durant la guerra civil, a més amb les dificultats de la guerra i tot. I quan ets adolescent, això no creus que t'influeixi en la teva tria, jo no ho creia, jo creia que escollia lliurement, no? Però després m'he adonat que... Sí, jo escollia lliurement, però sabia que la meva àvia era matemàtica i ella ho havia pogut fer. I veure que algú ho ha pogut fer, perquè jo quan escollia les matemàtiques tothom em deia, ostres, però això és molt difícil. O jo pensava, bueno, si la meva àvia ho ha fet, no? Doncs jo també, no? Però segurament algú altre, quan li diuen, escolta, que això és molt difícil... Estàs en un altre moment on no tens referents i potser et fas enrere. També, per exemple, quan vaig anar a les jornades de portes obertes del grau, hi havia una degana en lloc d'un degà. I jo crec que aquestes petites coses, després amb el temps m'han anat adonant, que són les coses que diuen, ah, mira, doncs jo podria ser com ella.
0: Són imprescindibles, no, els referents?
1: Crec que sí, tot i que no en som conscients, eh?
0: Veig que porta un blog de científiques, no sé si ha participat sí. aquest any.
1: Aquest any no.
0: Igualment, és una iniciativa de Fundació de la Recerca, Catalana de la Recerca, que ja porta uns anys en funcionament. Expliqui'ns la seva experiència a científiques.
1: Ah, és molt divertit. Bueno, jo m'ho passo molt bé. Poder anar a una escola... No?
0: Perquè crec que és un molt bon exemple sí. de dones referents

0: quan caigui, donin petites xerrades a les escoles explicant què fa una científica. Bàsicament, no és que expliquem tanta ciència com hem fet avui aquí, sinó molt més senzillet. I
1: adaptat a la seva edat.
0: Adaptat a la seva edat, però res, de ciències bàsicament no expliquem gaire. Jo explico qui sóc jo i que sóc una persona normal, o dintre del que cap sóc normal, perquè vegin que això, que no cal ser un geni per ser científic, no? O científica.
1: I també dona molta visibilitat, doncs, això a dones, sí, que fan recerca de totes les àrees, oi? I que és molt important, jo crec, que aquestes conferències es facin a tots els centres escolars. Doctora Casanellas, estàvem parlant de referents, estàvem parlant de mentoria. Fins quin punt considera molt important, doncs, tenir tots aquests models per les noves generacions? Perquè suposo que si a la carrera de matemàtiques ja es va perdent, doncs, també el percentatge de noies que estudien, suposo que màster i doctorat... Sí. Com està ara mateix la situació, per exemple, de màster i de doctorat amb noies?
0: A màster encara ens manteníem, no?, més o menys, o sigui, si passem del 30% potser al grau, doncs a màster estaríem en un 20, però a doctorat estem, la veritat és que bastant malament, bastant malament. I sí, els referents és veritat que són importants, perquè jo me n'adono que, per exemple, jo atraic més noies per poder fer el treball de fi de grau o fi de màster o estudiants de doctorat que no pas nois. I segurament és important que el fet que jo sigui dona per poder atreure noies.
1: I segons la seva experiència, hi ha alguns àmbits o algunes línies de recerca que treguin més a les dones, o creu que això és un estereotip?
0: No, jo no crec que sigui un estereotip. Bueno, o sigui, jo crec que la motivació que tenim els homes i les dones per fer recerca pot ser diferent en alguns casos. I, per exemple, jo em vaig passar a la part d'aplicació de les matemàtiques a la biologia, perquè va haver-hi un moment de la meva vida que no em veia fent coses inútils tota la vida. I vaig decidir que o deixava la recerca o buscava una cosa que a mi em sentís, que em fes sentir útil, no? I, en general, hi ha més noies o dones en àmbits interdisciplinars que no pas en els àmbits purs, no? I, per tant, crec que és una altra manera d'entendre la ciència o una altra motivació per fer ciència. I el que històricament han representat les matemàtiques, no? que eren coses molt pures o màxim
1: molt teòriques, aplicació,
0: molt teòrics, no? O màxim tenien aplicació a la física, que a mi tampoc no m'interessava molt, doncs això jo crec que no ha estat molt atractiu per les noies, no? I crec que potser potenciant aquesta altra part d'ell, que la recerca en matemàtiques pot ser útil per biologia, per economia, per
1: medicina,
0: per
1: no,
0: medicina
1: també,
0: evidentment, neurociència, és igual, mil coses, doncs potenciant aquesta part i no només la part més teòrica es pot intentar aconseguir més.
1: I potser també treball conjunt amb disciplines que potser encara ara, avui en dia, no coneixem, no?
0: No coneixem encara.
1: O coneixem, sí, però no hi hem començat a treballar, no? Doctora Casanellas, vostè ha notat diferències en les oportunitats laborals i professionals i el reconeixement entre homes i dones?
0: Sí, en el sentit aquest que deia en els moments, per exemple, de la maternitat, que això implica, si tu... O sigui, en la carrera acadèmica hi ha un reconeixement a la recerca feta durant... Cada 6 anys, no, es fa un tram de recerca, no?, que es diu un petit reconeixement, o un tram de docència, si has fet la docència. Clar, si en 6 anys has tingut 3 criatures, com és el meu cas, doncs has tingut 3 baixes maternals i has deixat de produir un cert temps. O sigui, a mi m'avaluen igual que un home, per molt que ell també hagi tingut 3 criatures en aquests 6 anys, però no les has estat amamentant ni potser no ha tingut els permisos de els mateixos permisos de maternitat que jo hauré tingut, la producció no és la mateixa.
1: Una dona tindrà penalització econòmica, llavors,
0: exacte,
1: perquè no acumularà aquest tram de recerca.
0: Exacte.
1: Aquest sexeni.
0: I per tant, augmentem la bretxa salarial un altre cop i és tot va sumant.
1: El peix i el gos.
0: Exacte,
1: mosseguen la cua.
0: Tots els mosseguen.
1: Vostè com ha gestionat totes aquestes dificultats i les desigualtats que ha anat percebent?
0: Doncs, mira, la veritat és que me n'he sortit molt bé, perquè he tingut molt suport amb el pare dels meus fills,

0: i perquè segurament perquè he treballat molt, bueno, no sé, he tingut sort. Jo crec que per això estic aquí. És a dir, que no sóc la persona adequada a qui preguntar com me n'he pogut en sortir, sinó que jo crec que s'ha de preguntar a la gent que s'ha quedat pel camí, no? Que són els que han trobat les més dificultats o, mira, doncs això, he tingut sort de poder tirar amb tot, però amb les meves dificultats, clar. Sí,
1: I amb
0: manem.
1: les corresponents penalitzacions, no? De tant en tant
0: Exacte.
1: de maternitat, per exemple, no? Dins de totes aquestes desigualtats que estem parlant ara mateix, com creu que seria la manera d'evitar-ho, i fer realment l'igualtat d'oportunitats, o quines mesures s'haurien d'aplicar perquè tothom tingués les mateixes oportunitats?
0: Clar, estaríem parlant de molts àmbits diferents, no? O moltes dimensions diferents. Des de quan t'avaluen a les enquestes els alumnes, només pel fet de ser dona en una assignatura de matemàtiques ja tens menys autoritat. Llavors, també hi ha estudis que corroboren que les enquestes són pitjors per les dones que estan en aquests àmbits que no pas pels homes. Per tant, s'hauria com de compensar. Això seria un àmbit. Un altre àmbit, aquest de la maternitat que dèiem, i dels sexennis, no? Els trams de recerca aquests, què podem fer? Hi ha qui ha dit, doncs, mira, donem un article per cada fill. No? Bueno, a mi em sembla que són mesures que potser no són adequades segons en quins camps, però el que, per exemple, vam portar...
1: Pujaria la natalitat, potser, llavors.
0: Potser sí. El que vam intentar fer a la UPC, per exemple, vam intentar-ho potenciar i actualment es fa així, és que després de cada baixa de maternitat, la investigadora pugui tenir un permís d'estar durant mig any, com a mínim, sense haver de fer docència, per poder-se concentrar en la recerca i recuperar el ritme que ha
1: És una
0: perdut
1: bona
0: durant...
1: mesura.
0: Sí, no és ni un article ni dos, sinó de dir, torna a agafar, intenta recuperar el que has perdut durant aquest temps, no?
1: Molt bé. Doctora Casanelles, ja per anar acabant, quins consells donaria a la gent jove que vulgui estudiar matemàtiques, que vulgui treballar en models evolutius, en tècniques geomètriques, filogenètica, i sobretot la gent jove que siguin noies, que vulguin dedicar-se a les matemàtiques?
0: Mira, les noies que creguin en elles mateixes, i el Yes, we can, o sigui, te l'has d'aplicar cada dia, que sí, que nosaltres podem, i que les matemàtiques es necessiten en tots els àmbits, i per tant, de tenir la ment oberta, no? De saber que les matemàtiques no és només estar tu sol fent recerca i menjant-te la olla, sinó que és estar col·laborant amb gent, entenent els altres problemes i intentant trobar noves tècniques i compartir tècniques amb altra gent, i són amb equips, això, interdisciplinars i de treballar en equip, no? Que no estan soles, però això sí que molta l'autoestima ha d'estar alta, perquè si no, en tots aquests entrebancs que et vas trobant, doncs costa de superar.
1: No tenim més temps, però ha estat un plaer conèixer més de prop la recerca de la doctora Casanelles, professora catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Gràcies per acceptar novament la invitació al programa Cites de Ciències. Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové, la direcció i presentació del programa, i Xavi Nuses, el control de so. Fins aviat.

0: xarxes. Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta, a la web de la ràdio, per escoltar quan vulguis.
1: Sintonitzes Ona Vitlles.
2: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
1: Sintonitzes Ona Vitlles.

0: Frank Burton. Bizi kadar olabilir mi?
1: Escoltes Ona Bitlla 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Ona Bitlles.
1: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... Perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... Mira, tio, em sap greu, però... No ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

Les mil i una rumbes es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres amagades sota el coixí.

altres mesquís. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada. Ni si l'heu demanada, si vol un clot. Perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor. I no ho sé, ni una fill.

I don't care. But last night, darling, I lost my underwear.

I don't care. But last night, darling, I lost my underwear.

I don't care. But last night, darling, I lost my underwear.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delictú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delictú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar, i tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. Insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar.
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa, una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap i no sabrà exactament què és.
0: Pobrissó.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l van portar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, el carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, no, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra, i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep, i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur? Ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar als troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquirol. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur? Que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a berenar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents, no li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fang?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja et semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Tu un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist, perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu. Miau! Miau!
1: Ai, qui ets?
3: Sóc la gateta Calista. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calista no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calista i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
5: gats.
6: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
7: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
6: Pobre colibrí, de
7: sí.
6: Cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
7: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per a aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: Ah, i ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat el nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
3: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Iris Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
1: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
3: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi? Quan es demana un desig així... el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona. Mariona. Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, a pupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla de Mónica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va! Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí, Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús, abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona a capcot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons, i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emperrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i... I aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat. Una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a canviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat li hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer?
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la temptava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer l'abogada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella, X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guarda el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona.
1: Robert, què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i fer anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després d'acollir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues.

0: Els renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, prega entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
1: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
0: Anaven passant les hores i el dimoni anava tragint en pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven encaixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
1: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa a qui es fica amb la Mariona. Guaita! Gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Cal Papasses.
0: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
2: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
1: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
3: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
0: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al Roquet i tots dos correguenen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfila per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tustà els vidres.
1: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
0: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
2: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
4: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
5: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial. Un drac.
4: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
5: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny,

0: d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions i si et concentres en alguna hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies, les unes rentant la roba, les altres capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquí d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Ah, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: I de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar, però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona llinçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: Opas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu en aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el Mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll. Però el Mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu:
2: quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el Mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir:
2: sí, sí, si m'avorreixo molt, crec que sí que cridaré.
1: Que ets boig! Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino i jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el Mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos, que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el Mico no podia córrer, ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el Mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Fins demà!

0: Ona Bitlles, 107 FM.
1: Em vaig despertar al teu costat amb el cap sagnant. Cosint el meu front esguinçat, et vaig sentir.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

Molt bona tarda, oients de Ona Bitlla. Benvingut un dia més al programa Retorn als 80 Remix. Avui dediquem el programa a Remix Latino. I per començar la pista de ball a Ona Villas tenim el tema Repara mi corazón. Vinga, a disfrutar, guapos!

Un gran tema per començar el programa, aquest Repara mi corazón. I ara seguim a la pista de ball, donant-li més canya al tema Adicto a tus besos.

Vinga, vinga, i que no pari la marxa a la pista de ball de Onevilles, i ara continuem amb el tema Saber Olvidar-me.

Vinga, vinga, que no falti el ritme a la pista de ball de Onevilles i fiquem-li un lligueta més de canya a un altre gran tema de remix latino anomenat Basta Ya. Yeah.

Vinga, vinga, que no pari el ritme a la pista de ball. Vinga, i ara seguim amb el tema electrònica. La noche es así.

I un dia més arribem al final del programa amb el tema El Vuelo. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquests bonics temes de remix latino. Això és la meva intenció, que ho passeu bé, que balleu, que gaudiu d'aquesta bona música. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, guapos, que tingueu una setmana preciosa, bonica. Cuideu-vos de la calor, sobretot. I ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, adéu, guapos.

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: triste mi corazón. Ona Bitlles.
1: La gramola de l'avi, el so vintage de les millors orquestres i big bands. Marca't un ball amb el so dels anys 40 i 50 a la gramola de l'avi.

Benvinguts a la Gramola de l'Avi, una setmana més. Salutacions cordials de Xavi Gargallo. Avui aquí a la Gramola de l'Avi us proposem una guerra, per dir-ho d'alguna manera, una batalla a tres bandes. No bandes de swing, ni molt menys, sinó a tres vocalistes. Sempre, això sí, acompanyats per una banda de swing. Quina batalla tindrem a tres bandes? Doncs amb una banda, en Frank Sinatra, la veu. Amb una altra banda tindrem el canadenc Michael Bublé, un home que damunt de l'escenari, un jove, per dir-ho, comparant-lo amb Frank Sinatra, un jove que damunt de l'escenari és tot un espectacle. I a la tercera banda hi tindrem un personatge camaleònic. Ha fet grans vídeos, videoclips, diguem que no han deixat a ningú amb un sabor de boca d'aquells... Sempre hi ha algú que dir sobre ell, però que en aquest cas ha fet un canvi en el seu registre. Aquí tindrem a la tercera banda? Doncs sí, a Robbie Williams. Doncs vinga, va, comencem. Frank Sinatra, no podíem començar d'una altra manera. My Way...

Doncs així hem començat avui aquesta gramola a tres bandes. La primera banda li ha tocat doncs, a Frank Sinatra amb aquesta gran, gran cançó, el My Way. El Michael Bublé és, potser té un altre registre, però també li podríem anomenar la veu de finals del segle XX, principis del XXI. La veritat és que aquest home, aquest canadenc, a part de ser un showman damunt de l'escenari, ens havia acostumat, ara doncs ha tingut, té un fill i per tant ja no ho fa tan sovint, però cada Nadal ens oferia un espectacle per televisió presentat i cantat per ell mateix. Doncs aquí el tenim, Michael Bublé, Moondance.

Aquesta és la també fantàstica veu d'en Michael Bublé amb aquesta més que clàssica Moon Dance. Ara sí, el tercer amb discòrdia en aquesta gramola d'avui a tres bandes és en Robbie Williams, un home amb un registre vocal prou peculiar. Tal com deia al començament d'aquesta gramola, és un home que els seus vídeos no han passat mai desapercebuts, han estat polèmics. Va ser, home, tot un boom dins del pop internacional, però a principis del 2000 es va apostar per fer un disc ple de swing. Per començar i per adonar-nos de qui és en Robbie Williams, aquí tenim Mack the Knife.

Doncs amb aquest McDonough, amb la versió o la interpretació que em va fer en Robbie Williams, hem arribat al primer round d'aquest duel a tres bandes. Això vol dir que tornem a repassar de nou discografia i temes, eh? En aquest cas, tornem a començar amb la veu, amb Frank Sinatra, Strangers in the Night.

fantàstic, Strangers in the Night, la veu, Frank Sinatra, la veu de, podríem dir, d'aquest segle, Michael Bublé. Bona sera, senyorina, bona sera.

Què tal? Què us ha semblat aquest Buonasera? La veu increïble, de Michael Bublé. Li torna a tocar el torn, doncs, a Robbie Williams. En aquest cas, fa duet amb Nicole Kidman. Ens interpretarà aquella clàssica que va popularitzar Nat King Cole i la seva filla, Natalie Cole. Era aquell Something Stupid.

A principis del 2000, en Robbie Williams publicava un àlbum dedicat, doncs, així, a tot aquest tipus de cançonetes en aquest registre. L'anomenava genèricament Swing When You're Winning, i en aquest cas, doncs, amb la col·laboració també a la veu, i que sorprèn, de Nicole Kidman. Hem fet ja el segon round d'aquest duel a tres bandes i la cosa està molt igualada. Intentem desempatar-ho de nou amb Frank Sinatra, My Kind of Town.

En Frank Sinatra, una d'aquelles cançons i també una d'aquelles veus que han passat a la història però que continuaran sent història. Aquest era el My Kind of Town. Torn ara de nou pel canadenc Michael Bublé amb una clàssica del swing, Fever.

En Michael Bublé, interpretant aquesta clàssica FIBA. Realment, aquest home té una veu increïble. Per tothom que deia o que es pensava que en Frank Sinatra no tindria substitut, i amb tot el respecte que en Franky, Michael Bublé no es queda enrere. Però tampoc s'hi queda en Robbie Williams, que avui és un dels tres protagonistes de la gramola de l'avi. Straighten up and fly right.

0: A fly right.
1: Al final, després de portar ja 36 minuts de gramola intentant esbrinar amb quin dels tres participants d'aquest duel a tres bandes aquí a la gramola, un no sap cap a on tirar-se. Però encara tenim doncs 24 minuts per endavant per intentar esbrinar-ho. Provem-ho ara de nou amb Frank Sinatra, Moon River. Moon.

Bon River, una d'aquestes importants i que en Frankie li va posar la magnífica veu. En Michael Bublé també s'atreveix versionant i fent experiments amb temes clàssics de Queen. Per exemple, aquest Crazy Little Thing Called Love sona molt, molt

Doncs amb aquest Crazy Little Thing Called Love, un dels temes de Queen, en Michael Bublé ens ha volgut demostrar que ell també té aquesta potència de veu i que es mereixeria doncs, guanyar aquest duel a tres bandes aquí a la Gramola de l'Avi. El que no abaixa el cap i segueix tirant fort és en Robbie Williams, Do Nothing Till You Hear From Me. Do not...

For once in my life, Frank Sinatra. Doncs parlàvem d'apoteosi i marxem quasi bé amb Michael Bublé, encara té el seu torn de rèplica, repetint i recordant aquest Mike the Knife. Abans l'hem tingut amb Robbie Williams.

Aquest ha estat el Mac the Knife, que l'havíem escoltat abans per Robbie Williams i ara doncs, li havia tocat el torn a Michael Bublé. Estem ja a les acaballes d'aquesta gramola de l'avi, d'aquest duel a tres bandes. A falta encara de poder gaudir per darrera vegada del so de Robbie Williams, doncs la cosa està igualada. I aquí a la gramola, doncs, home, ens agradaria mullar-nos, però en aquest cas no ho farem. Donem per guanyadors a tots tres, cada un, per una raó en concret. Ara us toca a vosaltres dir, per vosaltres, qui ha estat el guanyador d'aquest duel. Doncs vinga, va, que marxem. Volíem marxar amb aquell New York de Frank Sinatra. El temps ens ha tirat a sobre i, a més, també hem pensat que seria una falta de respecte cap als altres dos participants avui del duel. Aquest a tres bandes, donar-li aquest protagonisme amb aquesta gran tamarro al New York de Frank Sinatra. Així doncs, ho deixem amb taules, ho deixem aquí. Salutacions cordials, Xavier Gargallo. Ara sí, acabem Robbie Williams amb Rupert Everett i també la clàssica avui per acabar amb aquest apoteosi final. Primer amb el Four Winds in My Life, després amb Mac the Knife i ara They Can't Take That Away From Me.

0: Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellas. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Ugagimon.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La fill d'Ugagimon, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics, llegendaris 9-2 de pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix viscòmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano que, de fet, és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions, fins i tot, no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada, no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Ugagimon l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol, sota el nom de La filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Fillugà Gimanda Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya el Sulpice d'Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta d'Antonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que precisament han detingut Antonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servei a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Marie assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Marie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Marie és la filla del capità Robert i una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens la inicial reticència de la noia amb la carta del seu pare i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldats francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb la famosa i arriscada camatina a més amic, el joc de feta, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, reconeguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem en la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magí per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marí davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marí s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bonynge, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als moments d'òpera. A l'inici del segon acte de la Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Magui, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Magui, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Magui a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magui i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent al de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena a la veu de Joan Sutherland.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entra en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magui no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magui davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magui, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magui i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magui es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magui, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut à la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.